Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Radio Skestein. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

cielo primitivo, blue highway, a dream in a dream.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

ses noves mines d'or. I jo li dic que som

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Molt bon dia, ràdio oients de Ràdio Es Castell. Aquí ens trobem aquest segon dissabte de mes en companyia de l'Adelià, de l'Adelina, perdó, i aquí, a Ràdio Es Castell, en el 103.4 de la teva freqüència, a través de sa web, de l'ajuntament.org, o a través de l'aplicació Radio Garden, cercant Ràdio Es Castell, surt Villa Carlos, no sé per què, però Villa Carlos, i Ràdio Es Castell. Estiguis on estiguis. Avui, com cada segon dissabte més, entre altres coses, pues, tindrem aquests dos capítols de Recuerdos de mi madre. Recordarem una entrevista que vam fer en l'apartat Gent d'Es Castell i moltes musiquetes com aquesta.

Molt bon dia, si t'acabes d'incorporar a les zones de ràdio Es Castell. Aquí en el 103.4, la freqüència modulada aquest segon dissabte de mes, en companyia meva, Nadelina. I continuem escoltant més musiquetes. Acabam d'escoltar fa unes tonetes capítol 55 de Recuerdos de mi madre. Després a les 10:30 escoltarem el 56 i ara anem a escoltar aquest tema que ens arriba de la Seguretat Social i que mos diu El ritmo del corazón.

Bon dia, estàs desperta? Són les 10 i 20, més o menys, eh? Bima i Baby, mos cantaven de Ronets. I continuem aquí a Sessones de Ràdio Castell, en aquest segon dissabte de mes, amb més músiques de tots els temps, principalment antigues, però poc de tot.

Solo és l'amor, Camela. I ara anem a escoltar a Tina Charles amb I Love to Love. I després d'ella, pues, escoltarem aquest segon capítol de sa novel·la Recuerdos de mi madre, de Ticket Splier, que ho diuen contínuament. I continuarem escoltant més músiques, amb Tolàs des Diari Menorca, amb un record de Gent del Castell i més cosetes.

Bueno, i anar a escoltar, pues, dins d'aquest programa de segon dissabte de mes, normalment hi havia un espai, hi ha un espai que es diu Gent del Castell. Avui no tenim convidat ni convidada, però sí que anem a recordar pues, un convidat que van tenir fa uns quants anys, quan van començar aquest programa, el 2024, un 12 d'octubre, van tenir Antoni Escandell i el tornem a escoltar.

0: Sí, ara tinc 62 anys. 62, 62.
1: Guai.
0: I bé, vaig néixer molt a l'hospital, però bueno, doncs, des cap d'uns dies vaig venir cap a Es Castell i de moment doncs, no m'he mogut d'aquí. Com a resident, evidentment. Doncs, sí, viatges i això sí que m'ho emborinat una mica. I bé, no ho sé, de molt petit, que jo no recordi, m'acontaven els meus pares i els meus concos que ja de molt petit ja anàvem, tenia inquietud per els animals, no, per els ocells, i m'acontaven anècdotes, que després ja em puc contar qualcuna, si voleu. I m'acontaven anècdotes, doncs, d'això, relacionat amb aquest tema, el tema de la natura sempre. I res, no sé, Toni va anar a Cresquer, va anar a l'escola a Castell, després va anar a l'escola a Mont. Sí, va conèixer la Marina i aquesta és l'altra família que tu comentaves ara. I se va posar a fer feina amb son pare, com una inèrcia familiar d'unes quantes generacions enrere, de mestre de cases, que dèiem aquí. I així, bueno, no sé, vaig fer feina fins 28, 29 anys i en aquesta edat més o menys li vaig dir a mon pare, mira, tinc ganes de canviar, no vull seguir la tradició aquesta familiar. I tot i que sabia que no podia fer encara documentar les coses que tenia en els caps des que era petit i veia els programes d'en Fèlix Rodríguez de la Fuente, doncs bueno, sí que vaig mullar, diguem, aquesta branca per estar un poc en l'aire fins que fan més alta que era les documentals. I mentre estem en l'aire, bueno, vam comprar amb un cosí meu una barca que es deia el Cotan i fèiem voltes per dins d'esport de molt, passejant turistes i explicant la història d'esport i tal. I això va durar un parell d'anys o tres. Després vaig entrar a la Corporació de Pràctics a fer feina. Allà vaig fer 13 anys, però aquesta feina, tot i que tenia uns horaris molt descabellats, sí que m'ho va permetre tenir molt de temps durant molt de dies de la setmana. I va ser quan vaig començar a escriure llibres sobre les aus. De fet, l'Atles dels ocells nidificants ja el tenia començat, però m'ho va permetre acabar-lo. Va ser molt d'anys de feina, l'Atles. Una feina en solitari perquè per el que sigui, doncs, vaig fer en solitari i quan ho vaig tenir acabat, doncs, vaig entregar tota la feina de camp, tota la documentació, tot el que tenia algú perquè em fes una edició. I després d'aquest llibre, bueno, perquè aquest llibre vam fer el llibre de peixos, després vam fer el llibre de bolets, peixos de Menorca, bolets sí, de Menorca, sí. Després vam fer Menorca des del cel, vam fer les nostres flors, i després he escrit alguns trossets de llibres, bueno, diguem que apartats de llibres, no? Com les de Silla del Rei, Jardins de Déu, d'Anna Margarita Rubió de Rispal, i alguns articles per revistes que hem fet, que això el Geogràfic, una d'elles important, i res, i després d'aquests 13-14 anys d'haver fet feina a la mà, vaig canviar, vaig tenir anava a dir la sort, era una sort cercada, perquè vaig anar a xerrar bastantes vegades amb Vive3 quan va començar en els seus inicis presentar el LIS, proposar el LIS una sèrie de fauna per les illes, no? Però bueno, era el començament d'IV3, IV3 encara no apostava per coses que fossin com el nostre programa, diguem que els programes de naturalesa, els documentals, a vegades són una mica una cosa una mica a part que televisió, no?
1: Sí.
0: O sigui, televisió és notícies, és reportatges, és cultura, és moltes coses, però natura és com una branca com a arriscada de fer, i en aquell moment així era per IV3 i no veien clar que això fos un programa que pogués funcionar i tal, fins que un dia va canviar, diguem, la cúpula que manejava, diguem, o sigui, quan dic la cúpula me refereix que és director de producció, director de continguts, propi director del canal i de cens públic. I va entrar un senyor català que es deia Jaume Grau, I aquest senyor que toca era cap de continguts, sí, cap de continguts, no, Santana era cap d'antena, va dir, ja que fem un programa de natura en aquest canal, i tot d'una vegada vam pensar en jo. Aquest senyor va anar a veure diferents productores que podien fer aquest programa, i va venir Menorca, va venir Cameva, i quan se va seure i va veure totes les imatges, se va dir, tu faràs el programa.
1: Guai.
0: Sí, tu faràs el programa. I així ho vam fer. Vam començar a produir i havia agafat una excedència, el corporador de pràctics, com ho estava explicant, per fer aquest programa, i van dir, farem una entrega de 13 capítols, que solen fer 13 ells. A quasi tots els canals, en aquell moment sobretot, els 13 capítols era com s'estàndard, no? I vaig demanar una excedència, vaig fer els 13 capítols, després m'ho van dir, això està anat molt bé, en farem 13 més, vaig voler demanar una segona excedència, i el grup de professors de Prats m'ho van dir, no, i ara o quedes aquí o te'n vas.

0: fèiem altres programes o participàvem en alguns programes de TV3 i sempre, mentrestant, sempre anàvem al CAP i anàvem fent arxiu, que diguem, no? Que aquest arxiu després mos valia pues, per fer els documentals que vam fer, perquè a part d'aquests 66 programes hem anat fent documentals en els quals IB3 sempre mos deia, nosaltres volem ser vosaltres i ja ho negueu, perquè mos va bé.
1: I a calidad,
0: i clar, ells han coproduït amb nosaltres cada documental que hem fet, no? I bé, i ja que estem dins IB3, simplement dic com a notícia que estem fent un altre programa ara mateix, que ja s'estrenarà dins del 2025, però que hem d'entregar enguany. I res, són 20 càpsules, 20 capítols de sèries de naturalesa, però que bueno, diré fins aquí, perquè com que encara no està ni estrenat ni res,
1: sí.
0: No direm més d'esponta. Però bueno, no és que sigui extraoficial, però encara no s'ha anunciat.
1: Perquè tu dones molta importància a sa família, no? Perquè des del minut 1, en el primer llibre, ja el dediques als teus fills, en Jordi i en Sergi, i, bueno, i sempre participen d'una manera o l'altra. Vull dir, tant la Marina també, perquè comences, a més, tu no fas fotos, per exemple, en el llibre d'Aus no fas fotos, sinó dibuixos a mà. D'on te ve?
0: Sí, bueno, dibuixar... Jo a l'escola era de les coses que m'agradaven. Era les coses que m'agradaven dibuixar. Sempre dibuixava justament amb llapis, mai feia color. Fins que una vegada el professor em va dir, és que fer qualque cosa en color, dic, és que no m'agrada. I me va donar unes pintures que havia de fer en color i evidentment no me va agradar ni me va puntuar molt aquella nota, però quan feia només llapisos doncs m'anava bastant bé. I bueno, tenia aquesta sort d'haver fet en llapis i els dibuixos de sardes dels ocells nidificants de Menorca els vaig fer, bueno, primer en llapis, tinta i a base de puntets i ratxes, i bueno, i va ser part del contingut, no? En aquest cas, alguns dibuixos els va fer la Marina. Alguns dibuixos de la Marina. I els al·lots crec que aquí no, eren molt petits, encara no van ajudar, diguem, amb un dibuix, ni, però sí que venien al camp amb jo i sempre me'ls enduem al camp quan anàvem amb la Marina, no? I encara a vegades anàvem al camp. Fins i tot et podria dir que són ells que m'ho duen ara a vegades.
1: Sí.
0: I bé, i després d'aquest llibre que vaig dedicar als meus fills, com tu dius, no record molt bé, però vaig posar alguna cosa així com que puguin trobar la natura així com l'han conegut,
1: sí,
0: els seus pares, no? Com l'han conegut els seus pares, no? I després, bueno, després vaig fer el llibre de peixos. Aquest llibre ja vaig fer per compte meu, no vaig fer pensant que seria per una altra entitat, com vaig fer amb les atles dels ocells, que el vaig donar tota la feina en el GOP. En aquest cas ja ho vam fer per nosaltres, i ho vaig fer en color. Vaig fer els dibuixos en color, i no havia fet mai en color com te deia.
1: Sí.
0: I allà mateix me vaig arriscar a fer proves jo mateix. La tinturera, justament, un dels peixos que hi ha en el llibre, el va fer la Marina amb olis, crec. I jo vaig dir, això serà molt lento. Serà molt lento. No perquè la Marina fos lenta, sinó perquè són feines que duen...
1: Feina.
0: Una feinada, sí. I són dibuixos que duen una feinada. Era el tema d'espintar. I me vaig cercar la meva manera, de la meva pròpia tècnica, els meus propis llapisos i retoladors, i vaig anar muntant una mica com jo vaig imaginar que els dibuixos, al millor tècnicament no són dibuixos ben fets, per dir-ho d'alguna manera, però jo me conformava, i així ho vaig dir alguna vegada en una entrevista, dient que els dibuixos puguin ser prou bons perquè la gent pugui reconèixer de quins peixos estem xerrant i mostrant, no? I crec que vaig encertar, fins i tot hi va haver pintors que me van una sonora bona, perquè hi havia dibuixos que al darrer es ve que vaig apurar bastant la tècnica, la meva pròpia tècnica. Van fer dibuixos que eren bastant complicats, en colors i tal, i van quedar molt bé. Bueno, això era aquest segon llibre, i aquí hi havia alguns dibuixos que van fer en Jordi i en Sergi. Bueno, un dibuix cada un, que jo, encara que ells no volguessin fer o no m'ho demanessin per fer-ho, jo els vaig dir, per què no feis un dibuix si haureu participat en el llibre aquest? I ells van fer un dibuix per home. Sergi era més petit, el vaig ajudar evidentment, però vam fer dibuixos, i aquest llibre el vaig dedicar a la Marina també.
1: Sí.
0: El vaig dedicar a la Marina, el que passa és que vaig posar

0: No sé si, si heu tingut el llibre en les mans, veureu que no comença la introducció d'aquest llibre, no comença a dalt de la pàgina, sinó que comença per la meitat o més avall. I això ho vaig fer perquè en acabar d'escriure el llibre quedés la darrera frase per dir, que era la dedicatòria, forçant que el qui llig tingui que girar la fua. I es trobés la sorpresa de la dedicatòria. Si jo hagués començat més amunt, la dedicatòria hagués quedat dins de la mateixa pàgina i potser haguessis pogut llegir al final. És un detall.
1: Són maneres,
0: no diré absurd, però bueno, ho vaig voler fer d'aquesta manera. Vaig voler deixar la sorpresa per quan s'hagi de fuga. I ella posa que dedicava el meu llibre pues, a un altre amor que tinc, que és Anna Marina, no? A part de la natura. Ho he dit al revés, a part d'Anna Marina tinc la natura com a que si ara som més gent, pues, me'n podrà demanar comptes en arribar a casa. Així queda bé. Bé, sigui com sigui, la veritat és que són les dues meves passions i la família, la veritat és que també. Ell li dona molta importància a la família i sempre l'he tingut en compte i ells m'han ajudat i jo els he ajudat a ells i d'alguna manera hem col·laborat, sobretot a partir del tercer llibre, que va ser els de bolets, on en Jordi va fer un munt de fotos, en Sergi va començar a fer coses de disseny, i un munt de fotos, no? Va fer totes les fotos en Jordi, alguns dibuixos de les parts dels bolets i de que són les pores i tal, una sèrie de dibuixos de tinta o plomilla que els vaig fer jo. I bueno, després d'aquest tercer llibre vam fer Menorques del cel, des del cel, també fotos en Jordi fets amb avioneta, no hi havia helicòpters ni drons en aquell moment, si eren fotos que l'avioneta passava i tu havies d'enquadrar, veure el que volies abans de pujar l'avió, més o manco a casa ja havien xerrat una mica el que cercaven i ell, doncs, anaven les idees molt clares, perquè ja els té de per si clares a l'hora de fer una foto, tant un com l'altre, el tema d'imatges, la veritat és que l'han agafat molt bé.
1: La introducció d'en Jordi quan ratlla de l'avioneta és espectacular, no? Perquè diu que és l'única avioneta que li poden llevar la porta per poder fer les fotos, vull dir, i que damunt no dues dos cinturons perquè si no, no té mobilitat i que fort.
0: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, però jo crec que és handicap, o sigui, el que hi ha que resaltar és aquest, precisament això, que la avioneta anava passant i en Jordi havia de, bueno, treure una mica el cos, treure la càmera, enquadrar, més a l'esquerra hi havia la carrota, perquè ja he anat en la avioneta aquesta, també per fer coses de vídeo, però en aquest cas és més senzill, diguem. I bueno, vull dir que s'enquadra no és fàcil, és un poc tirant cap enrere, enquadrar, enfocar el que a tu t'interessa per posar en el llibre, no? Bueno, era difícil, no va ser una feina fàcil, no? Però bueno, va sortir bé el llibre, va sortir bé, va tenir èxit també, es va vendre molt bé. I
1: tu vas fer en aquest llibre de Menorca des de l'aire o
0: des del cel,
1: des del cel, també vas fer una petita introducció que ratllaves també que tal vegada s'ho havia començat a quan tu eres petit, que somiaves que anaves pel cel.
0: Sí,
1: jo... I que anaves a visitar els teus amics d'escola.
0: Sí, meu cosí, sí, perquè no sé per què, és un somni que no he tingut més, però abans hi vull tornar. Però feia així les mans com si m'hagués de tirar la mà de cap i de sobte volava. I ho vaig somiar bastantes vegades. Volava i de qualsevol punt d'una paret o un posto així a l'abat me tirava i de sobte volava. Volava per damunt Santana, sobretot, que és on vivia els meus cosins i jo els anava a veure i tal. I aquest somni i altres somnis que a vegades tots han tingut, no? Que caiem de dalt un penyal o alguna cosa, que supos que tenen un significat, no ho sé, i que caus i sembla que caus damunt el llit, però que sembla que caus d'haver, pues això me passava, no? Quan acabaves vol aquest, acabava com una energia, no ho sé, i jo deia ja no podré volar més i me notava que caia i bum, damunt el matalàs, no? Que també ho poses a la introducció, sí. Que és el meu matalàs salvador o alguna cosa així. I res, bé, somnis.
1: Perquè tu, vull dir, al principi, quan fas els llibres, dius que t'agrada, però que a la vegada te dona molta feina i te cansa molt, no? Perquè normalment els pròlegs els fas tu, després tota la coordinació més o menys que vols com quedi i tal, a part de les col·laboracions que tens. I després també hi ha una feina, supos que de biblioteca o...
0: Sí, hi ha molta feina de recerca, de documentació, tot i que és el tema que t'agrada i normalment tu ja tens un bagatge d'experiència, de coneixements sobre aquests temes, sempre t'informes, comproves, Informació o dades, i fins i tot doncs, dones el llibre a llegir a altres persones, biòlegs o amics que també se dediquen a això, naturalistes, botànics en el cas de flors, perquè, bueno, perquè facin una revisió general, perquè sempre hi queda qualque cosa que no és exactament com la dius, no? I està bé doncs, que hi hagi més gent que ho vegi, i sí, du molta feina. I el que m'agradava més era el tema documental. Vull dir, jo, l'inici dels llibres era una cosa com intermitja, perquè vaig començar a tenir un temps durant unes hores del dia que no eren les habituals. No tenia un horari jo de fer feina amb els pràctics de 8 a 1, dinar, i després de 3 a 6, no. Jo, el meu horari era quan hi havia un barco. Si hi havia un barco a la matinada, doncs a la matinada. I si hi havia 2 barcos o 3, o en 6 estiu, que n'hi havia moltíssims, doncs quasi que no és la que teva. Però bueno, per un cibert tenia temps per això. I és quan vaig començar, doncs, com deia al principi, doncs, a escriure aquests llibres. I bé, i després quan vaig poder, vaig comprar una càmera de vídeo. Amb aquesta càmera de vídeo vaig començar a filmar moltes coses, moltes coses, moltes coses. I quan vaig tenir moltes, moltes coses filmades, dic, i ara què faig amb tot això? Doncs, bueno, estava pràcticament tot sol a Menorca. No diré Balears... Tampoc coneixia ningú en aquell moment que es dediqués a fer documentals de naturalesa, ara tampoc n'hi ha, a part d'uns de col·legues que a vegades fem feina junts i ells també fan alguna cosa. Però pràcticament ha estat una productora que ha funcionat en solitari, nascuda a Menorca, quan dic productora em refereix que serà nostra, Paleàrtica Films. I bé, i amb aquestes imatges que no sabia què fer, doncs, va ser quan vaig dir, doncs, va haver de comprar una edició de vídeo, tinc que aprendre a editar. I quan vaig tenir l'edició de vídeo, vaig aprendre a dir tampoc, i dic, bueno, ara qualcú ha de posar la veu. I qui tenim que posar la veu? Doncs pues no, ningú, però pues hauré d'aprendre a posar la veu i d'educar-me un poc la meva veu jo mateix, perquè tampoc era un poc ojo de bon cubero que anava fent tot, o de manera autodidacta, millor dit, i copiant, i escoltant la tele, i acomodant, i on s'entuaven i tal, i a poc a poc pues, me vaig anar instruint jo mateix. I encara que no sigui un professional, me guanyo la vida fent això i bueno, faré una fardada per la ràdio ara, i és que la gent me deia que tenia una veu molt guapa, que ho feia molt bé i tal, i bueno, se m'animava, perquè m'hagués sentit el contrari, m'hagués apagat, tot i que va tenir lío amb Vivetres en aquest home, jo us ho conto després.
1: Ah, sí? No, pues conta.
0: Bueno, bé, no és que fos un lío, és que quan vaig començar, que encara no havia fet intervencions davant càmera, perquè tota la vida havia de fer feina darrere la càmera, però en el moment que IB3 me diu que sí, que volen fer aquesta sèrie, ratllàvem davant qui ha de ser presentador. Jo, cap interès en principi per ser presentador, però me diuen que té que ser algú jove i algú que conegut, i me menciona una persona que no diré el nom, i jo dic, bueno, aquesta persona és coneguda, però jove no ho és. No, però clar, és que si no sabem, perquè sota el seu sí que ho fessis tu. Dic, jo no ho he fet mai, això. I per què no ho proves? Dic, no me sembla que no me costa res per provar-ho, si m'ho demanau, pues ho provo, però no, sé que no serveix per això. I vaig fer un parell de proves, a Mallorca mateix, en el camp, i vinga, vale, vinga, farem la teva veu i tal. I és cap de poc, és cap d'un mes o així, em diuen, ja ho hem escoltat bé, no, tenia raó, no m'agrada, no, estàs massa sèrio, tal vegada és que dius, oh, perfecte, tu m'ho has llevat un pes de damunt, i tal. I així passa un altre mes, me torna a telefonar en Jaume Grau, em diu, Toni, he escoltat la teva veu, i tu tens una veu guapa, agradable, ho has de fer tu. Dic, ostres, trobes? Sí. Dic, vale, doncs, per jo, me sembla bé. Sí, més que res perquè havia llegit que en Félix Rodríguez de la Fuente, quan ell va posar de presentador, d'alguna manera va tenir, ja és lleig el que vaig dir, a la paella pel mànec a dins de la vida espanyola, no? Llavors, si qualcú s'hagués fet famós, diguem, o conegut en les meves imatges, t'ho hagués sigut com a greu, i quan aquest home va donar la segona oportunitat va dir, pues sí que ho agaf. I vaig agafar i vaig començar a esforçar-me a bueno, doncs em treure aquesta somriure que ells deien que no tenia, tot això. I en realitat el que vaig fer va dir, pues el que tinc que fer és ser jo mateix, com som a casa meva, amb la gent que conec de sempre, no? Que no sé, que estàs més còmode i faig la vida normal i tal, perquè el moment que te poses davant d'una càmera te condiciona molt. Jo li deia suïda en Goliat a la càmera perquè intimidava. I bueno, i vaig perdre aquesta por i aquesta de sol. I llavors de dansar, també, més ben que aquí, ben tranquil, ja sé que és Cameva, que és la ràdio de Cameva, però neguent altres bandes i tal, doncs m'he trobat a acostumar. I he perdut aquella por escènica que tenia al principi i que molta gent té i que es comprèn perfectament. Vaig llegir llibres de com xerrar en públic, coses així, però al final jo crec que és un mateix que s'acaba trobant i segueix pambant i aquest són jo, i qui agrada bé, si no agrada, doncs no agrada.
1: A part que quan tu graves els vídeos ja li dones una entonació, només és posar això que fas darrere la càmera per davant, no?
0: Sí, bueno, després, ja so, després poses l'èmfasis, no? De quan tu llitges i sobretot quan escric un guió, jo ja sé on resaltaré això, com que després jo pots saber on el... Mentre llitges guió, fins i tot, alguna vegada me posava notes, però ara ja no poso ni les notes, perquè jo ja sé quan el que vaig a dir sobre aquell animal, aquell ocell, es té que resaltar que li tenc que donar aquell èmfasis, no? I sobretot quan dius nom d'un ocell, pues, el nom d'un animal, és igual, jo dic ocell sempre perquè són més dos ocells, però pues, li dones una puntuació diferent. En els finals de frase també no mor sa veu, no té que morir sa veu en sa frase, sinó que allà hi ha com una pujada, té un nom això tècnicament, i ara no recordo com es diu, però quasi tots els locutors de ràdio ho feis, o sabeu fer més temps, ja ho he après a fer també. I bueno, tots aquests detalls fan que després la teva veu sigui, entre cometes, acceptable, i que a la gent pues, li agradi, no li sembli una veu de carrer, una veu un poquet educada, que he fet jo mateix, com deia abans, no? D'una manera autodidacta, però imitant i copiant els grans professionals.
1: I tornem enrere un poquet. Antoni Petit, hi ha un... jo el tenc gravat perquè l'he gravat, però és la meva veu i no queda massa bé. Quan tu expliques que tu ja de petit, quan vas néixer el 8 de juny de 1962, que ja en el moment que tu naixies ja era l'olot aquest que estava allà ja imprès de tots els animals que burinaven. M'ho expliques un poquet l'anècdota aquesta d'escotxo?
0: Ah, val, sí, exacte, sí. Bueno, ja dic que de petit doncs, me contaven aquestes coses, no? Els meus pares i els concos i tal. Principalment perquè abans, els meus pares, durant la guerra, doncs, com molta gent a Menorca, sobretot, i altres llocs de la península ibèrica i de tot Espanya, pues, bueno, després de la guerra però van patir fam, no? Van patir fam, i ells vivien molt del camp, del que anaven a caçar i del que anaven a replegar d'herbes. Ells sabien quines herbes eren les bones i moltes vegades dinaven del que replegaven, de si caçaven un tort, un rupit, o el que poguessin caçar, no? Llavors el meu pare tenia pues, aquest lligam fort en la natura perquè ells a casa seva van viure del que el camp donava, no? I, bueno, i amb els temps pues, jo de molt petit recordo haver anat amb mon pare, després mon pare i els concurs pues, van comprar una escopeta, anaven a caçar, mon pare no disparava els animals, li deien als amics: o és flac, no mata res mai. I mon pare, és que jo no els vull matar els animals. I és que pot haver comprat l'escopeta, pues, la va regalar. La va regalar, la va donar, la va vendre, no sé què va fer, tot que la va regalar. I no va caçar mai més. I ell sempre li agraden els animals, no? I jo, clar, d'anar molt amb ell de petit, no quan anàvem a l'escopeta, però quan anàvem al camp a caçar, que anàvem en aquell temps, la veritat, anàvem en lloses. En lloses, pues jo vaig aprendre molt amb mon pare, no? Però abans d'això, és el que tu me demanaves, aquestes anècdotes,
1: sí.
0: No?
1: Sí, però està bé.
0: Bueno, doncs aquestes anècdotes, jo sé, el que sí te'n record, és mon pare i mon mare dins el cotxe, davant, i jo darrere, dret, agafat en les dues mans, una cada respant, o sigui, cada un dels assientos d'ells, i mirar davant, abans si passava un coní o una perdiu, no? Un coní o una perdiu. I un dia... però aquí hi havia un animal i es deia, ah, mira, dic, una perdiu petita. Mon pare va aturar el cotxe i era un paput i va alçar la cresta i, no, és una gallina petita. Perquè va alçar la cresta, va relacionar la cresta amb una gallina i era un paput. Bé, això és una
1: de les... Jo quan el llibre vas posar el nom, el seu científic, dic, no sé què és això.
0: Sí, bueno...
1: Torollo, no sé què.
0: És que tot com va passar el mateix amb una... amb un caputxot.
1: Ah, vale.
0: Un caputxot, que okay. Caputxot és un nom que mon pare va dur de Ciutadella, perquè mon pare quan tenia 18 anys encara no havia anat mai a Ciutadella, va anar a fer feina allà, i com va tornar amb uns quants de noms d'ocells que aquí no es deien, no? Aquí es diu caputxot, torrola caputxina, però ja és torrolarot, perdona, torrolarot de Salosa, és caputxot, caputxot que és, bueno, és galeria de teclar, és nom científic, i que també té una cresta, no? Tot que va passar... el mateix amb un de so, però bueno, no sé quin vaig mencionar dels dos casos en el llibre. En tot cas, vaig confondre amb una gallina petita un ocell que jo anava darrere per dius i conis, no? I bé, això és una de les anècdotes.
1: I bueno, i Betres després en sa de, com es diu? En Baleàrtica també has tingut premis internacionals molt importants. Això és un premi perquè te reconeixen, però tu li dones importància?
0: Mira, el primer documental que vam fer, vaig fer pel meu compte, era un documental sobre la sargantana de Silla de l'Aire. És un documental que vaig començar quan encara no hi havia càmeres amb alta definició. Anava cada estiu, primavera, anava a Silla de l'Aire, anàvem filmant coses i tal. I quan duia com 4 o 5 anys filmant coses, dic, bueno, que hauria de muntar alguna cosa, no? Però en aquell moment va canviar a alta definició. El format d'alta definició, i vaig dir, estic desfassat, tinc que canviar les càmeres i començar de nou. Vaig canviar l'equip d'alta definició i vaig començar de nou. I això una altra vegada 4 o 5 anys més. O sigui, jo dic que són 10 anys, que allà, però potser són més o manco, és igual. 8, 10, 12, no ho sé, però uns 10. Bueno, gràcies a aquest període nou de filmació, de rodatge en les càmeres d'alta definició, repetint el que hi havia fet, també vaig poder aconseguir coses noves, no? I justament durant aquest rodatge tenia la curiositat de saber què passava, perquè el documental anava de la sargantana balear que viu a Silla de l'Aire i la rapa mosquera. Què passava quan la sargantana entrava en la rapa mosquera? Perquè les sargantanes estan damunt la rapa mosquera perquè aquesta planta produeix calor i olor. Produeix calor com a 15 o 16 graus per damunt de la temperatura ambient, i amb aquesta calor l'ajuda a produir aquesta molècula, aquesta olor, que és una imitació però perfectament igual a la de la carn podrida. I això fa que les mosques la sentin i entrin dins el túbul d'aquesta planta, fa com un fanal, entren dintre, en la idea que entren dins un animal mort a posar els seus ous, no? Però quan entra dins, evidentment, no és un animal, sinó una planta. Dins d'aquesta planta hi ha dues inflorescències, la masculina baix i la femenina dalt. Perdona, al revés, la femenina baix i la masculina dalt. La mosca entra. Quan està entrant ja patina, perquè hi ha un llamisc per tot el túbul, o bon, que és part d'una trampa, part de la trampa d'aquesta planta, perquè la mosca caigui. I dalt, a l'entrada, fa com uns fils, com uns cabells, que no són cabells, no són com uns dits, millor dit, uns dits, també llamiscosos, que el que fan és que quan la mosca cau baix, si vol sortir volant, com que ha de sortir volant, fer aquests fils i torna a caure. I si vol sortir caminant, diguem, per les parets, patina i queda baix. Però això no sempre passa. Per què? Perquè aquí... no ho sou sabem perquè un dia se'm va córrer, perquè la tecnologia ens ha ajudat amb això. Van sortir aquestes microcàmeres endoscòpiques molt petitones, que just més primers que he dit petit, que són com un bolí, no? I vaig fer un forat darrere d'una rapa i vaig posar la càmera. I vaig veure què passava. Jo quan vaig, bueno, primer de tot, quan vaig posar la càmera per dins, vaig dir, hi ha llum dins d'aquesta planta? Com pot ser que hi hagi llum dins la planta? Resulta que la planta aquesta, després de 30 milions d'anys d'evolució, o millor des de molt poc després del principi, no ho sé, perquè és molt sofisticat el que ve d'aquesta planta, però jo té més mèrit que quasi que la sargantana, no? Que funciona a base de curiositat, però la planta aquesta, a les seves parets interiors, que són fosques, va crear al redor de la inflorescència masculina i femenina una textura de color blanc, de manera que entrava llum per allà. Què passa? Que quan les mosques són dins, cerquen la sortida on hi ha llum. El que nostre passa igual, sempre són les finestres si volen sortir, no? I no tenien si idea de sortir volant, però suposo que quan que ha passat unes hores la mosca devia dir jo me'n vaig volant d'aquí perquè no puc sortir per aquí, i és quan se troben amb aquests dits que vos deia abans que queden, no? Bé, aquestes mosques entren de dia, cauen dins la rapa, venen carregades de pol·len d'una altra rapa. Després ja entendrem per què venen carregades de pol·len. Venen carregades de pol·len, entren dins la rapa, dins el fanal, i la inflorescència femenina aquí a baix s'agrega un suc que jo no sabia que era al principi, però després uns biòlegs de la Universitat de les Illes Balears van fer un estudi amb els seus alumnes a partir d'aquest descobriment, i van descobrir, per intuïció i també té molta lògica, que era nèctar el que la femella o la inflorescència femenina donava a les mosques perquè, per tenir les allà, no? I així els detenia fins a la nit, amb menjar perquè no moriguessin, que segurament un dia no moren, però bueno, tenen menjar i entreteniment allà baix i llum, però es vespre que elles estan menys actives, la inflorescència masculina, aquí allà damunt, comença a tirar pol·len. I nosaltres li vam posar-nos de comptar una pluja de pol·len, i aquest pol·len va caient damunt les mosques. I en sol demà matí, quan les mosques ja estan plenes de pol·len, d'aquesta rapa on imaginària que ara estem xerrant, la rapa s'aixuga, deixa que les mosques surtin perquè se'n vagin a una altra rapa.
1: Fort.
0: I s'enduen el pol·len de la rapa aquesta i el transporten fins a una altra rapa. O sigui, abans tot això va descobrir un herpetòleg que es diu Valentín Pérez Mellado. És un crac, és un cervell de les sargantanes de tot el món i de Balears. Això va descobrir ell. El que nosaltres vam descobrir va ser que la rapa dintre feia que tenia la llum per retenir les mosques allà, no? I ho van descobrir durant el rodatge. I després li vaig mostrar a ell, no? Ell i unes alumnes que venien amb ell aquell dia, i van dir, hòstia, és així, és que és així. Aquestes rapes retenen les mosques gràcies a aquest anell de llum que fan baix, no? Bueno, tot això, m'hauràs de repetir la pregunta, perquè ara...
1: No sé, se m'ha anat.
0: Bé, el cas és que me demanaves per el documental aquest, no? Tot aquest documental, tot aquest so i algunes coses més que van descobrir, que si no ara mos enrotllarem massa si els explicam, és una qüestió de documental i molta gent ja l'ha vist. Aquest documental resulta que a Mallorca agafen i fan com una espècie de curset per fer pitchings. Pitching, que és una manera de tu anar a un festival de documentals o un mercat de programes i tu exposes el teu programa. Puges dalt un escenari, hi ha un munt de canals de televisió, de compradors i de productors que posen doblers i tal, i escolten la teva història sobre aquell documental, no? I nosaltres vam fer aquest simulacre, aquest curset, a Mallorca. Bueno, i tothom duia els seus programes, nosaltres duen els de Sargantanes, tothom duia el seu documental o el seu programa de televisió, però ningú duia res de natura. Bueno, fem això de natura i en sol demà... Pues, les professores, que era una suïssa i una dona catalana, una Àngels, i diu, antes de començar, de qui és el documental aquest de la Sargantana? Diu, mal, els dic jo. Diu, tu que saps que això que has fet té tirada internacional? Diu, no tinc ni idea de això. Diu, bueno, després rellarem del teu. I que efectivament van rellar el meu quan va acabar la classe. Em van posar en contacte amb una distribuïdora internacional, on dic, agafa aquest programa, posa'l en mans d'aquesta persona perquè això té tirada internacional. I bueno, i ells doncs, ens van dirigir, diguem, van agafar aquest documental, van donar la seva cartera, la cartera de la distribuïdora, que era una zona de la península, i a partir d'allà doncs, van començar a veure com funcionava. Van dur el documental aquest en el Wildlife, no el diré en el festival aquest, Wildlife, bueno, un documental de vida salvatge que feien a Nova York, no? Van dur el documental allà, i allà, doncs, la sorpresa va ser que van guanyar el premi en el millor documental de naturalesa d'Europa. Si hi havia una de això, no? Si hi havia la BBC, hi havia National Geographic, hi havia Terra Mater, hi havia els grossos, i van quedar davant, perquè el documental aquest pues va tenir molt d'èxit, és veritat, i es va vendre arte, s'ha venut per tot el món, per la Xina, s'ha venut a Tailàndia, no sé ni on s'ha venut, perquè fa poc me vaig entendre que havia estat a Israel, perquè creu que el Canal Art ja van de tenir Alemanya i França també té Israel i altres països. I la veritat és que no sé on s'ha arribat a veure. I, abans, la pregunta...
1: La pregunta era que jo t'he demanat si, o sigui, que has guanyat festivals, però si per tu és important... Projecció és important.
0: Exacte, aquesta és la pregunta. Clar, què passa aquí? Tu me demanes això. És important o no és important? Sí. I molta gent m'ho ha dit i tal. Dic, mira, no puc dir per jo mateix, modèstia a part, que és un mal documental. Tinc que dir que és un bon documental, perquè és que si no deixarien els jurats internacionals que ens han votat com a primer lloc en un mal puesto i ells han valorat el nostre documental com a bo. Tinc que dir que és bo.
1: Sí, no, jo no dic que sigui dolent, sinó que tu no t'ho... Tu quan fas aquest documental no penses en aquesta projecció,
0: no.
1: Que benvinguda sigui, perquè a fi de comptes sí que és un bon documental, vull dir, a part, tu fiques una cosa dins perquè la sargantana estigui més estona dins, per poder agafar la sargantana dins aquesta planta o flor.
0: Vale. No, confons, però t'explic. O sigui, això va ser...
1: Jo és que he vist documentals, però no sé quines.
0: No. O sigui, abans, el tema és de sargantana, evidentment, sí. Mm. Però quan jo estava rodant el meu documental de Sargantana, així de l'aire, va ser quan la BBC va venir amb en Sir Attenborough, amb en David Attenborough, i té tot el seu equip, que eren 5, van venir així de l'aire per filmar justament el que havia descobert aquest herpetòleg, en Valentín Pérez Mellado, sobre Sargantanes i Serrapa Mosquera, i també havia descobert aquest home, en Valentín, que les sargantanes libaven, o sigui, llevaven el polen de fonoll marí. Uh-huh. I era la primera interacció descoberta a nivell mundial d'un rèptil amb una planta. La va descobrir aquest home, Ocilla de l'Aire, que també ho van filmar i ho van posar en el documental. Total, la BBC ve aquí per filmar això i, bueno, els conec. Fem amistat i jo els hi fio coses per ells, que així... un poc de making of de seu, uh-huh. De sols, perquè tinguin un record, vam fer amistat i vam xerrar i tal, i es càmera, o sigui, el director, en Miles Barton, que és mort, mesquí, Miles Barton diu, bueno, el mes de maig tenim que tornar, això era el mes de març, abril, no arribava, no era abril encara, el mes de maig tenim que tornar per filmar quan aquestes ràpats s'aixuguen, tot el que ha passat dins el fanal, aquesta inflorescència masculina i la femenina que queda fecundada, després es converteixen en fruits. Es maig, quan surtin els fruits, vindrem a filmar com les sargantanes mengen els fruits. I es càmera, en Gavin Thurston, diu, bueno, això ho pot filmar en Toni perfectament. I en Miles Barton i en David Attenborough pues, van comentar, van dir, bueno, pues arribes maig, ens posarem en contacte amb tu i tal. I ells se posen contents jo, i me demana, el director, Miles Barton, me demana que les sargantanes, quan se mengen el fruit, van molt ràpides, perquè tenen un competidor dins la rapa. Resulta que les formigues també mengen aquests fruits, i quan les sargantanes guaiten dins la rapa per menjar els fruits, les formigues els ataquen. Mm. I la sargantana que fa? Guaita. I quan veus la seva, agafa un fruit d'aquests, que són res com unes més petit que un cigró, l'agafa i se'n va corregant, no? I el director m'ho va dir, vull que la sargantana es vegi. No vagi tan ràpid, que es quedi un moment allà. Vaig agafar un d'aquests fruits, li vaig entrevessar un fil i una agua amb un trosset de garrotet de 3 mil·límetres o 4, fermat, de manera que fagués topa i no passés el fil per ull del fruit. Segur, travessa la rapa i està clavada darrere la rapa en terra com si fos una estaca d'una tenda de campanya, no? I què faig? Pues el que faig és retenir aquest fruit més madur que sabia que la sargantana triaria i el retenc allà. Clar, la sargantana quan arriba agafa molts estros del fruit aquest que jo havia deixat preparat i clar, i aguanta una mica que és el que me va demanar el director, però me va demanar altres planos, me va demanar altres planos que ell me va dir, mira, hi ha 5 planos, Toni, hi ha 5 planos que mos fan falta, 4, 1, 2, 3, sé que no hi ha massa problema, el quart entenc que és un poc difícil, i escrit no passis pena, perquè si pots, bé, si no, no passis pena, perquè és molt difícil. Clar, aquest quint tan difícil que ell no va posar com a oblidat d'ell, era el meu gran repte, jo havia de filmar tot. I el quint plano era poder filmar un contrapicat en gran angular de la sargantana entrant a agafar el fruit de la rapa mosquera. I vaig tenir les meves dificultats, però vaig tenir també els meus trucos i ho vaig aconseguir. De totes maneres, va haver sort, van tenir sort, això va sortir a la sèrie de Life in Cold Blood de la BBC. Van tenir sort perquè el dia que jo vaig entrar a Silla de l'Aire va sortir una tramuntanada.
2: Wow.
0: I vaig quedar 5 dies allà, no podia sortir, Pedro Esbot no podia venir a cercar, va dir, no, podem venir, no passeu pena que tenc menjar i tenc bateries, tenc feina. Ho vaig filmar en cine, si fos, hagués estat vídeo s'hagués acabat, però en cine te permet que la bateria no s'agasti fins que no li dones en el play, diguem, no? En el rec de gravar. I clar, tu pots mirar pel visor com una càmera de les antigues de fotografia sense que s'agasti la bateria, cosa que ara en vídeo tens que tenir la bateria oberta per poder-hi veure. I clar, jo anava mirant el que anava passant, en quadres i tot, sense que estigui gens de bateria, i el moment que anava a passar alguna cosa, doncs, enxufava i tal, fins i tot me va sobrar bateria. I vam filmar, doncs, això en cine. Res, que vam fer baixa 4 dies allà, sense poder sortir.
1: I on vas quedar, dins el far o com?
0: Bueno, allà hi havia, allà encara, la caseta de l'autoritat portuària, que durant les campanyes d'anellament que es fan a Silla de l'Aire, l'autoritat portuària ens pues, dona permís per allà, no? I teníem aquesta clau. No hi havia ningú ja, però s'havien acabat d'anar, diguem, els anelladors, i jo havia quedat en la clau per si me passava alguna cosa, pues mira, va anar bé, perquè si no hagués tingut que dormir de fora. I no és que fagués fred, però em feia, perquè la primavera de durant el vespre és freda, però me feia més por moscar. Jo he estat allà dormint al raso a Silla de l'Aire i filmant baldritges i això, i els mosquits m'han arribat a picar el morro de tal manera que és que el morro penjava. El morro m'ho penjava. I bé, res, bueno, va passar això.
1: Bueno, si vols tornar, bueno, o anar cap a ocells, i perquè aquesta és la teva gran passió, no?
0: Sí.
1: Quin va ser el primer ocell que vas començar a estudiar?
0: Bueno, no hi ha hagut mai un únic ocell, eren els ocells en general, no?
1: Uh-huh.
0: No sé, a veure, sempre tens predilecció, tens certa atracció per alguns ocells i alguns altres, no? I altres no. Sarrapaus són els ocells que treuen a molta gent. Jo m'interessa més els passeriformes. Passeriformes són en general ocells de talla petita, però són els que tenen tres dits per endavant i un per darrere per poder-se agafar les branques, no?
1: Mm-hmm.
0: El passeriforme més gros de tots és el corb. O sigui que tens allà d'ocells de talla petita, no? I entre aquests ocells n'hi ha un que es diu mèlera, que a Mallorca es diu pàssera, o mèlera blaua. I aquest, no sé, sempre m'agradava perquè el veia com tenia com a trets molt humans, no? Com a comportaments de quan anava pel camp o caminava per Santana, per exemple, que hi havia xalets que estaven construint en aquella època quan jo era petit. Els mèlers els agradava molt estar per aquestes edificacions encara no acabades, i quan també en arribava s'acotaven i s'anaven darrere el fumeral o darrere un bloc i t'espiaven, així van que fa, no? I era com aquesta curiositat que té aquest ocell, m'ha cridat molta atenció perquè és com un comportament més de mamífer, no? que d'ocell. I aquest ocell pues, tenia pues, aquesta atracció jo per aquest ocell, però bueno, en general tots els ocells.
1: Bé, jo li vaig demanar a un nebot que té, que va darrere d'ocell, sí que de fet està fent fotos i que les pujarà a Instagram, només són fotos, però li vaig dir, bueno, Edu, esta és una pregunta tuya per a Toni Escandell.
0: Ah, molt bé.
1: ¿Cuál es el estado actual de la parcela, Balear?
0: Bueno, és una pregunta complicada, però no perquè sigui complicada per jo, sinó perquè és complicada per als propis investigadors. Sembla ser que ja està bastant clar. La situació com a ocell que té una població balear, que a més és endèmica, per això, per dir la balear, o virot balear, virot petit també. Aquest ocell en èpoques anteriors o alguns cents d'anys enrere, i no tant, perquè 50 i 60 anys enrere encara es practicava això, que es anava a virotar. A Mallorca i a Eivissa Fronteres es diu virot, no? I virotar era doncs, anar a agafar els polls, diguem, dels nius, agafar virots per treure de sol i per menjar. Era una font d'alimentació més que treiem de la natura, com he explicat abans que feien el meu pare o mon pare quan era petit, no? Que anaven al camp i allà treien el que podien, perquè si no, te mories de fam. I aquest comportament, diguem, aquesta manera de treure un fruit de la natura es va convertir en una tradició i després se devia convertir un poc en afició a tota vegada, però això s'ha perdut, jo crec que ja no es practica això, però al moment que feia falta es va practicar, no? Llavors aquí les poblacions van minvar bastant a Balears, no? Sobretot les Pitiuses, que és on hi havia més i on hi havia més afició, però si a Mallorca qualcú ho feia o a Menorca, doncs també van patir una mica, però bueno, tirant de coses d'un comportament entre els humans i els virots o les baldritges antic. Ara, a dia d'avui, els problemes són altres. Són problemes que han vingut amb els pas del temps, doncs, bueno, doncs perquè les coses han baratat, no? No és un ocell que patesqui la caça. No la pateix, però no és un ocell que es caci amb escopeta. És un ocell que potser el que l'afecta més és que hi hagi a prop construccions, però urbanitzacions principalment, i no només en sa urbanització o construccions en si, sinó per el llum que fan aquestes urbanitzacions. Què vull dir? Els virots estan en el niu i els pares cada vespre els hi van a donar menjar. Fins que un dia, quan ja estan emplomats i tots, els pares deixen d'anar a donar menjar. Mm-hmm. Ancestralment, quan no hi havia llum a Menorca, els polls de les baldritges, de totes les espècies de baldritges, perquè hi ha la baldritja cendrosa, la balear, hi ha també el marineret, bueno, quan sortien tenien una referència per no vestir-se amb espanyols, perquè si sortien al vespre no hi veien, però l'horitzó de la mà sempre se veu en la nit, sempre hi ha aquella petita llum, diferència de llum entre la foscor de la mà i el cel, no? I allò és la referència perquè quan els ocells aquests sortien de les seves colònies, doncs anar volant cap allà i així s'endinsaven cap a la mà. Clar, ara quan hi ha llum en terra, doncs molts d'aquestes virots, d'aquestes baldritges van a parar en terra, van a parar a les urbanitzacions, dins els jardins, dins els pobles. I fins i tot avui en dia, doncs, a Balears estem fent campanyes per replegar aquests ocells. Aquests ocells que arriben a mans de gent que diu què fas aquí, què és aquest animal i tal. Perquè quan arriben a terra no poden alçar el vol. No es té la mà per empolsar sense les potes i anar volant i remant a la vegada, perquè d'alguna manera i alçar el vol. I quan són a terra, això no passa, no ho intenten. I allà on queden, doncs acaben morint, no? Si no els troben.
1: Les baldritges són aquestes que és per dels que s'assemblen com a petites, com es diu, devines, i que mengen peix, no?
0: Sí. Som, ja dic, hi ha també diverses espècies de gavines, no? Hi ha gavina camagroga, que és aquí, estem acostumats a veure com a sempre per aquí. Pues hi ha la gavina roja, que és un palet més petita, que ve en l'estiu. És un petit més petita. Després en l'hivern ve la gavina d'hivern, que és encara un poc més petita. I si hem de comparar les baldritges en tamanys, jo diria que la baldritja cendrosa, la cenicienta pardela, la pardela cenicienta, la pardela cenicienta en castellà, i d'on és el tamany de la gavina camagroga, i el virot petit és el tamany de la gavina d'hivern, una mica més petit, com a referència de tamany, no? I aquestes baldritges, si s'alimenten de peixos, antes, ja no sé si antigament, ancestralment, però antes s'alimentaven principalment dels peixos que trobaven a la mar, totes les gavines i totes les baldritges, però ara han après a anar darrere les barques de pesca, principalment les barques del bou, perquè quan tiren a la mar aquesta Descartes, que dèiem, és, com es diu en català, bé, sobrants, diguem, de peixos que fan net o peixos que són de talla petita i estan morts i els de tirar la mà, pues aquests ocells pues van darrere i ho agafen, no? Ho agafen i s'alimenten de soia. Han après a menjar pues aquest tipus d'aquesta font d'aliment que anava per al mar, pues l'han après a aprofitar tant uns com els altres. El que passa és que les baldritges van més en el fons a pescar i també deuen agafar el que va més avall del que tiren les barques, no?
1: Perquè al final el problema sempre són nosaltres, no? Perquè elles viuen a rocar de vora la mà, supòs, en les coves que fas a petejar roca, vull dir.
0: Sí, sí.
1: I clar, urbanitzacions, postes de sol i coses d'aquestes, ens carregam la natura en altres.
0: Sí, és una manera indirecta, o sigui, involuntària, i també indirecta, de... bueno, quasi podríem dir que directa. Involuntària sí, perquè no anem a cercar sol, però clar, una volta ho sabem el que passa, doncs hem de posar algun tipus de solucions i evidentment no, la solució no és tirar totes les urbanitzacions baix, ni molt manco, però sí que la gent sàpiga que això passa, que aquests ocells van a parar en terra i que s'han de replegar. Per tant, tot i que m'estic allargant en la resposta en el teu nebot en Edu, la població no és qui hi havia abans. Cada dia o cada estació de reproductora pues, pateixen baixes per aquest motiu que acaben de ratllar o explicar, i bueno, la població pues, és més petita, però de moment en tenim. Però jo dic en el documental de Mallorca, dic, no perdegueu de vista aquests ocells, no perdegueu de vista la mà, que aquests ocells són el contingut de la vostra mirada, no els perdeu de vista, que si no desapareixeran
1: i perdrem
0: un endemisme, no només a Balears, un endemisme a nivell espanyol. És l'únic ocell marí endèmic d'Espanya. O sigui, té un valor. Gradi o no a tothom, aquest ocell té un valor i l'han de protegir, com moltes altres espècies i moltes altres que també han desaparegut, endèmiques sobretot, perquè clar, les endèmiques no tenen la facilitat com tenen en el continent de que altres poblacions repoblin el que s'ha perdut per culpa d'un incendi o el que sigui, no? A Balears, a Menorca, a Mallorca, a Eivissa, a Formentera i tots els llocs costaners, a la vora de la mar acaba aquesta barrera biogeogràfica que separa la mar de la terra i són molts diferents.
1: Sí, i a part també vull dir, i dins la mar, per exemple, ara que hi ha tant de barcos, llanxes, vull dir, tot tipus de... Això també els, no sé, els està un poc a la vida seva, no? Perquè, vull dir, jo és que estic espantada, cada dos per tres a Instagram surten notícies de Mallorca, de llanxes que estan per damunt la platja, vull dir, desastres.
0: Sí, bueno, això són el trànsit marítim al voltant de les illes. No és un trànsit, diguem, costaner, o sigui, a prop de la costa, quan tu dius platges, per anar a platja i platja vas per zones rocoses o penya-segats, aquesta molèstia que puguin donar els motors aquests i tal, en els ocells marins aquests que crien discoves, jo te diria que pràcticament no els molesta, i que quan aquests ocells marins van a parar la mà, esquiven bé les lanxes. És bé que si hi ha un poll d'aquests que està per la vorera i passa una lanxa per damunt, el poll no sabrà reaccionar i el mataran. Per això, si ha passat qualque vegada, s'han comptat en ocasions mínimes. Ara, és mal que aquestes renous de lanxes o aquest gran trànsit que tenim a Balears fan és sobre cetacis. O sigui, peixalots, balenes, dofins principalment. Els dofins, l'altre dia n'hi havia dins el Port de Mó. Els dofins entren dins el Port de Mó fins i tot, sobretot en hivern. I a Cales Fons és un dels puestos que els dofins els agrada anar a pescar llisses. Però potser hi van a les 3 o les 4 de la matinada en hivern i ningú ho veu, o molt pocs ho veiem. Però quan ets època d'estiu, quan ets estiu comença a haver trànsit, els dofins se faran fora. Principalment els mulars, perquè el dofí llistat i el dofí comú ja de per si són més pelàgics, són més en fora de la vorera. El dofí rissó, que és un cap d'olla blanc, igual que el cap d'olla, doncs ja són més tímids i ja que ells sempre són fora, però en Cibert també s'atraquen, eh? També els hem vist molt a prop de Segures.
1: Te'ls has vist per aquí, dins de sí. Cales Fonts i tal?
0: Sí, mon pare els ha vist des de Cales Fonts. Uh-huh. I després que ell m'ho digués, pues, sí, van anar un parell de dies, però ja no els vaig veure, però sí que els he vist dins d'esport molt, diverses vegades, o diverses vegades, i un dia van sortir en Jordi i en Sergi, els meus fills, a filmar dofins en sa barca, van sortir fora port i no va haver manera de trobar-los, i quan entràvem eren dins d'esport.
1: Que
0: fort! Van trobar sa volcana, ells sortien, nosaltres entràvem, ens van dir adiós i prou.
1: Però això que va ser ara fa poc, o en hivern, o quan t'acabes...
0: Això va ser una primavera, va ser segurament abril-maig, antes de que comencés temporada turística, i però de fa uns anys, 5 o 6 o 7 anys, o millor.
1: Bé, i també m'ha demanat a fer una segona pregunta. Bé, més que n'edues d'un amic seu, diu, ¿se podria crear una red insular de bird watching y hacer otras nuevas en lugares destacados con acceso, por ejemplo, de una app, una aplicació?
0: Sí, bird watching, diu?
1: Sí, bird watching, supos que deu ser.
0: Ah, bird watching.
1: Bird watching.
0: Sí, abans, o sigui així, en bird watching, si es podia fer, diu... Pues no ho sé, hi ha algunes empreses que fan excursions de birdwatching. Jo no sé si Nedu demana abans si seria bo per la protecció de l'espècie, te diria que no seria rellevant. O sigui, fer excursions de birdwatching, aquí al castell tenim en Xavi Méndez, que ell fa excursions ornitològiques, I bueno, tot el que aquesta gent que mostra ocells, que jo ho vaig fer també quan era més jove, amb gent anglesa, doncs mostren els valors de les teves illes i els ocells que hi ha doncs a Balears, doncs és bo per l'ocell, perquè dones a conèixer doncs un valor, no? Un valor no només faunístic, sinó que és el patrimoni natural de tots els que vivim a les illes. Mm-hmm. És nostre, és de tots, no és de decisió dels polítics.
1: No.
0: Si els ocells seran de mestre protegir o no. Bueno, ells tenen separat al final la sort de protegir, això és bé, però no es protegeixen algú d'ells ni algú que veien, o no hauria de ser algú que veien a la casa foto, sinó estan protegint el patrimoni natural nostre i de les generacions que vindran. O sigui, és bastant important, eh?
1: Sí. Sí, sí, perquè jo, per exemple, vull dir, si es fa en respecte i tampoc és massivament, perquè, per exemple, jo he viatjat a Islàndia i ara hi ha puestos que penses, mare de Déu, quins desastres estan fent, perquè jo és el més semblant a la Terra quan era Terra, no?
0: Sí.
1: I si tenim que protegir la illa, el que estem fent és massificar-la massa, no? I ha que tenir un poc de respecte també a les zones naturals.
0: Sí, no, està clar. Les urbanitzacions que van fer durant els anys 70 al sud de Menorca van desplaçar les peixateres que criaven allà o van desplaçar o van desaparèixer, no ho sé, ara només hi ha les del nord, que enguany sé que ha estat un bon any, però els llocs del sud on antes es criaven, no, òbviament ja no criaran. Si ara urbanitzéssim al nord aquestes zones, doncs acabarien que no hi hauria peixatera. I no, no, el problema no és que és primer la peixatera que les persones, no, però vam, som estant allà de segones vivendes d'un turisme que ve en teoria a deixar doblers, però un turisme que vulguem o no vulguem hem de comprendre que té un límit. Menorca té un límit, com ho ha tingut, ja ho ha demostrat, i de Formentera allà, ara mateix hi ha cotxos per donar i vendre. Diuen d'eixamples de carretera. Segurament, si s'eixamples de carretera...
1: A Formentera?
0: No, a Menorca. Fer un tercer...
1: Vale, a Formentera, dic, si no hi ha puesto.
0: No. Clar, segurament hi haurà com a més fluïdesa a la carretera. Però és que el problema no és allà. Jo a vegades he posat un exemple, perquè a partir de que tu comentaves fer xerrades a les escoles, anaven a Xina, veien el documental i doncs me'n feien preguntes, no? I un dia els feia aquesta pregunta, jo els explicava coses, no? Una de les preguntes, una de les, diguem que, raonaments que jo els he fet, mireu, el problema no estan les carreteres, si ara agafin les carreteres, imagina vos que les carreteres són tuberies d'aigua i els pobles i urbanitzacions són vols. Tu amb aquestes tuberies d'aigua omplis vols. Quan els vols estan plens, per molt grossa, molt ample que sigui la tuberia, el vol estarà ple. Ja no,
1: o sigui, queda més.
0: Vull dir, el problema és que no hi ha més puesto.
1: Perquè...
0: I després els diré una altra cosa molt interessant, perquè hi havia tres respostes i la van arribar... Jo els diré, si ara faguéssim unes Balears una mica més al sud, ben igual que les que tenim aquí. Imagina-ho-les. Una Mallorca com Mallorca de grossa, Menorca com Menorca, amb el toro, en totes les escales, tot igual, tot més al sud. Imagineu que fem una còpia de les Balears allà, però de formigó, totes asfaltades. No hi ha arbres, no hi ha terra, no hi ha animals, ple de papereres, papereres plenes de doblers, vilers de 500 euros. On aniríeu a viure? I els gelors me deien, quedem pensant, i un, no, jo quedaria on som ara, perquè hi ha la natura i tal, bon, segurament estàs influenciat perquè acabes veient un documental i tal, però la resposta era aquesta. Però n'hi va haver un que va dir, jo m'aniria allà, agafaries doblers i vindria aquí. I molt bé, però m'acabes de donar aquesta raó. Tu vols els doblers, però per viure necessites les Balears que tenim aquí. Mm-hmm. Com els asfaltis totes, per molt de doblers que tinguis, no podràs viure. Ja sé que ets extrem i és un exemple...
1: No, però a nivell de tot, perquè també és aigua, vull dir, tot té un límit. Vull dir, teniu la mà, però no la podem deixar la tota, vull dir,
0: no,
1: a part de tot el que després es genera, no?
0: Mm. Sí, sí. Avam, la gent que ara té 80 anys o 80 i pico d'anys... Us recorda com era Menorca abans i com és ara. Menorca ha canviat i segueix canviant i seguirà canviant una mica més, però haurem de posar limitacions, vulguem o no vulguem, perquè és que la pròpia evolució, els propis us durà a tenir-ho que veure. Mentrestant, pues, mentre no es posa control, pues, s'està desmesurant moltes coses i bé.
1: Bueno, queden uns 20 minuts per arribar a la una. El telèfon queda obert per la gent que vulgui telefonar, però jo tot volia fer una altra pregunta, perquè quan vam viure el Covid, la illa es va regenerar molt ràpidament, els animals van agafar el seu puesto. Jo me'n record que jo anava a fer feina, perquè la meva feina era una feina que tenies que anar a fer feina, punto, i anava per la carretera pràcticament tota sola, bé, els guàrdies civils contínuament m'aturaven per veure si tenia permís i tal, però el que sí que vaig veure és que vaig quedar meravellada, perquè vaig veure un munt d'animals que no havia vist en la meva vida.
0: I doncs mira, abans de que s'obligués, diguem... poder sortir la gent al carrer.
1: Sí.
0: Bueno, de fet, quan va començar la Covid, nosaltres érem a Cabrera, quan nosaltres dic que ets el Lodge i jo, estàvem filmant a Cabrera per el documental que fèiem a Cabrera. Era dia 13 o 14 i van dir dia 15 té que sortir tothom de Cabrera. No quedava ningú allà. Mm-hmm. Ni la Guàrdia Civil, ni ningú en principi. O sigui, tot va quedar un guarda de retent. I res, van sortir escopetats, allà va replegar tot de càmeres, aquí duien una barca plena de coses i cap a Menorca es barco, i quan va arribar aquí, com que havien de quedar aïllats, diguem, o de sobte, doncs vaig estar aquí on no vaig poder anar a casa meva, diguem, a la Marina, vaig estar 10 dies a un apartament aquí de Cales Fons, d'aquests que tenia mon pare, i després vaig anar allà. Però el que t'anava a dir és això que acabes de comentar tu ara, que abans de que pogués sortir gent del carrer, jo havia obtingut un permís de feina especial per poder anar a filmar cosa que no feia falta. I quan vaig sortir al camp, o a la carretera, millor dit, doncs anava tot sol, no hi havia ningú, ni tràfic, ni policia, ni res, ningú. I vaig anar a Benimaldà. Vaig deixar el cotxe allà i quan vaig caminar, vaig passar pel camí a Benimaldà, que anàvem sempre a la platja, m'ho vaig donar compte que tot aquell tros on sempre passàvem, aquell tosset d'arena, havia quedat ben pla, i només hi havia petjades d'ocells i d'un coní. No hi havia cap petjada de persona. I això no sé si vaig fer fotos d'això. Però ara, quan hi va, sempre hi ha petjades, sempre hi ha gent que anava a caminar i tot allò està trepitjat de gent. Però però fitxat, és que només hi havia petjades d'animals.
1: Sí, jo vaig anar a Saranal del Castell, només hi havia gent d'aquí, quan ja mos deixaven sortir un poc, gent d'aquí de Menorca i sobretot de Ciutadella, però molt poca gent, i tota la platja buida, i això què és?
0: Sí.
1: Bueno, i no sé, alguna cosa que pogués, em puguis recordar d'aquí, del castell, d'esport, de la teva infantesa, de la teva família?
0: Bueno, el castell sempre...

0: Una amarga?
1: Sí.
0: Dalt tenen nius?
1: Però ells no són vinjolles, són vinjolites. Ah. Aquests són nius que ells fan de fang, com fan les ronelles. Sí. Les ronelles fan els nius dins els buers, dins les porxades, un xalet o un puesto que sobretot si hi ha animals, hi ha bestiar, no? Les vinjolites, que són les, en castellà, avion comú, fan els nius de fang, però les gornises de fora, que són aquestes que hi ha allà van esbassar, diguem amarga, i després les vinjoles, són les que fan el niu dins els forats, dels forats de andàmies que hi ha a la façana de les cases, no? I aquí hi havia una colònia molt important, sobretot en el quarter d'automòbils, que hi havia les toldos, les tolades i l'enduralita. Quan van llevar les tolades d'enduralita, justament en l'estiu, en època de reproducció, bueno, allà vivia, semblava com un nigulat de mosquits, però no eren mosquits, eren vinjoles. No sé el que devia haver en aquella colònia, en aquell quarter, però tot allò es va perdre. Ara fan la taulada nova en els quarters i no han tingut en compte els forats de les vinjoles que hi havia abans. Bueno, clar, els arquitectes de vegades no pensen en aquestes coses, o sí que hi pensen, no ho sé, però estaria bé tenir-ho en compte, perquè una vinjola d'aquestes, al cap d'un dia, o menys encara, és a dir, nosaltres, ornitòlegs o naturalistes, han anat a un niu de vinjola, i quan la vinjola arriba i regurgita la bolla de menjar per els polls, regurgita una bolleta plena de mosquits. Se va agafar una d'aquestes bolles, se va comptar tots els mosquits que hi havia, i hi havia 1.900 i pico. Cada un, cada vegada que van es niu.
0: O sigui, mosquits que se'n lleva d'en bitx.
1: Sí, però és que en lleva moltíssims. És que és increïble, no ens ho podem imaginar, nosaltres, naturalistes o ornitòlegs, no ens podíem imaginar que era tant. És importantíssim que se conservin les colònies i que en creem més. Sé que ara, crec que va haver un pleno ajuntament que van proposar tot que era el SOM, o PSOE, no ho sé, però que és el SOM, que va proposar de posar nius artificials, tot i que ara no s'ha tingut en compte en aquest quarter, perquè el cinturó que agafa tota la teulada és dur formigó, no se van deixar forats i s'han tapat els que hi havia, però que en el pròxim quarter sembla que sí que ho deixaran, però en aquest posaran nius artificials. Tenc entès, no és que jo digui que ho faran i es farà, no? Tenc entès que es farà. I amb això recuperarem la població i hi haurà menys mosquits, sobretot els castells, que n'hi ha moltíssims, i aquests animals consumeixen aquests, es mengen mosques i les vinjolites i les ronelles. Menja mosques també crien al castell, ara hi ha molts ocells que han entrat en el poble. I ben com una idea, que ara la dic per la ràdio i l'anava a dir més endavant a qualcú, i la diré per la ràdio, en quin partit polític se varà per aconseguir-ho. Hi ha un puesto a Catalunya que van a proposar, i es queda allà d'en la persona que ha tingut idea, i ells encara no ho han proposat, i tal vegada si Menorca ho fa qualcú primer, serem primers que Catalunya. Però li vaig dir, m'enduressi de Menorca, m'ho va dir, feu. A les persones que tenen nius de vinjol a la façana de casa seva, baixeu-los, Sibi.
0: Guai.
1: I els que hi posin nius i aconsegueixin que hi hagi ocells que mengen insectes a casa seva, bé sigui dins el jardí, que hi vagi on mengi mosques, això, doncs que se'ls hi baixi el Sibi. D'aquesta manera és un estímul per a la persona i un bé per al poble, perquè eliminen mosquits del nostre entorn, de la nostra ciutat, del poble.
0: I actualment Antoni i família, perquè la veritat és que no es pot separar, que a part de ja el que tens preparat per la tele, per IB3. Tens alguna idea també a llarg termini o no?
1: Sí.
0: Que no es pugui dir, però que puguis deixar un parell de pinzellades.
1: Ara has dit el que anava a dir jo, és que no et pot dir encara. Jo sempre tinc idees i a vegades he dit, ara ja tenc 62 anys i no ho dic tant, però a vegades deia, no viure prou anys per fer tot el que tinc ganes de fer. I bueno, ja vas eliminant coses, no? Però n'hi ha una que fa molts anys que tenc dins el cap i de fet hi estic fent feina amb ella. I si tot va bé, doncs potser l'any que ve la traca llum. Però a banda d'aquest programa, la família que tu acabes de dir que anem tots junts i tal, bueno, doncs ara estem molt separats, en el sentit de que...
0: Sí, ja ho sé.
1: Molt separats perquè tant en Jordi com en Sergi també fan coses pel seu compte. Sergi, tot i que fa coses, algunes coses de publicitat, també fa feina, a fer feina per un documental o dos de la BBC, de

0: Palma, va ser al Carib, de fet el va mossegar un tauró. Bam, no era un tauró blanc ni un tauró molt, molt perillós, però el va mossegar. Ell estava, filmant de Vallsaigo un grup de taurons que estaven de vora una biòloga que els donava menjar. Clar, en Sergi anava amb el neoprè de color negre i sense guants, no? I en un moment donat, mentre ell estava filmant, perd un poc d'equilibri, hi havia taurons per tot, i fa una abraçada amb la mà esquerra per estabilitzar-se, i en aquell moment l'agafen, ara he fet un toc amb aquesta son, l'agafen per la mà, i ell estira, i quan estira el tauró ve, no és un tauró molt gros, però un tauró és un metro i mig o una cosa així, el tauró ve, però amb una de les dents li obre tot el dit damunt d'un dit petit i li deixa marcat aquí el paladar del tauró, que en aquests taurons no és que siguin de boca molla, però tenien el paladar amb unes dentetes petites, i veu que tenen com colmilles, no? Com uns...
1: Sí.
0: I això va ser el que li hauries dit. Bé, és una anècdota que és moltes que se poden contar, però aquesta justament és amb un tauró, no? I bé, i ell pues, està filmant per altres productores, d'alt nivell, aquestes grosses que dèiem al principi, no? Que estàvem en els festivals. I en Jordi igual, en Jordi bueno, ha estat a Groenlàndia, ha estat a Kazakhstan, ha estat a diversos puestos, tenia que anar a Kènia, però no sé si va al final. Ara és a Borneo, s'ha anat a fer un parell de mesos o tres a Borneo, i per una idea de projecte d'ell, i està fent coses per el seu compte, i bueno, diré fins aquí també, no diré més, però està filmant coses molt guapes. I de tant en tant us va enviar. Sí, bueno, tipus marongotats i elefants pigmeus, coses així, no? Per altres coses. I bé, i per això dic que estem un poc separats, perquè cada un té les seves coses, en Sergi fa coses per Disney també. Altres coses que espero que l'any que ve pugueu veure.
1: Vale, doncs Toni, ha estat un plaer rellar amb tu. Gràcies per venir a Ràdio Es Castell. Mira, tenim una cridada.
0: Vinga.

I acabàvem d'escoltar Kuno en Shakira cantant aquest Hay Amores. I bueno, també hem escoltat abans pues, un capítol tornat a escoltar d'Antoni Escandell que es gravava en directe el passat 12 d'octubre de 2024 aquí a les zones de Ràdio Es Castell, concretament el programa titulat Gent des Castell, dins aquest segon dissabte de mes a les zones de Ràdio Es Castell. Bueno, i ara anem escoltant Olivia Newton-John amb aquest Love Song.

Pues això, que acabis de passar un molt bon cap de setmana. No desconnectis de Radio Castell, que vindran més musiquetes, més companys. Una abraçada molt forta i un record a aquelles persones que mos han deixat. Amor infinit. I fins el proper dissabte, segon dissabte de mes, o fins el proper divendres, aquí, al 103.4 de la freqüència modulada Ràdio Es Castell.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdios Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia. Might be a

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Let's go.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

vivo en un descuido del silbido, de la buena suerte.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio. You know, I was wondering, you know.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Radios Kesteil. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radio Esquestell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada. Todos dicen que es mentira.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell, Feim Poble. L'emissora municipal més oriental del país.
1: Un momento en una agenda.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

poc a poc s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies que encara estem en els mes d'agost.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, fem poble. L'emissora municipal més oriental del país.